0: torna la Fira de Puigpunyent. Aquest proper cap de setmana visita un dels pobles amb més encant de la Serra de Tramuntana. Dissabte, dia 30, passejades de gegant i xeramiers. I amb el trenet dels dimonis. Taller d'herbes, sopar a la fresca fet aquí i actuació musical. I el diumenge, dia 31, a partir de les 10 del matí, passa carrers, actuació de l'Escola de Ball de Galilea, paradetes, el tradicional concurs de tall de verdú, bon ambient i moltes coses més. Dissabte, dia 30, i diumenge, dia 31, Fira de Puigpunyent.
1: No se molesten ir a tráfico. Nosotros le retiramos el coche, lo damos de baja y le pagamos. 971-43-1078. 43-1078. Con Pérez Molestias, ninguna. Y problemas, menos.

0: A Can Juanito hi trobareu gran varietat de terres i substrats, plantes d'horta i jardí, arbres fruiters, cítrics i d'ombra, tota classe de complements pel vostre hort i jardí. Oferim assessorament personalitzat, qualitat i confiança. A Can Juanito som professionals en agricultura i jardineria des de 1910. Visiteu-nos a Son Ferriol, carretera Manacor, quilòmetre 6,6 i a la nostra web canjuanito.com.
1: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
2: Para ti y también para ti. En Eroski te damos la naranja con hoja granel a 1,69 euros kilo. La merluza entera de 1 a 2 kilos a 9,95 euros kilo. La pechuga de pollo granel a 5,99 euros kilo. Y la empanada de pollo al curry bandeja de 2 unidades a 3,88 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
3: La Liga Bares al alcance de todos los hoteles de Baleares. Con Fitbuy y Tibi Hotel disfruta de todo el deporte en alta definición. La Liga, Premier League, Fórmula 1, MotoGP y la Champions. No te pierdas nada, ni siquiera en vacaciones. Si formas parte del sector hotelero, contacta con Fitbuy y accede a la televisión Premium. Fitbuy y Tibi Hotel. El mejor deporte también en vacaciones.
4: Marcs i Moldures Son Sardina, la teva tenda d'emmarcació de confiança. Marcs i Moldures som al polígon de Son Rossinyol, amb pàrquing gratuït per a clients. Marcs i Moldures, més de 1.500 referències per triar i servei a mida. Emmarcant fotos, làmines, òleos, miralls a mida, sempre amb la millor qualitat. Vine a veure'ns a Gremi d'Hortolans de Nou davant la presó. Marcs i Moldures Son Sardina. Pàrquing gratuït per a clients. Marcs i Moldures Son Sardina. Donant forma als teus records.
5: Fitwi Radio. Sintoniza la diferència.

Plàstics i moldures Son Sardina, la teva tenda d'emmarcació de confiança. Marcs i moldures, som al polígon de Son Rossinyol, amb pàrquing gratuït per a clients. Marcs i moldures, més de 1.500 referències per triar i servei a mida. Emmarcant fotos, làmines, òleos, miralls a mida, sempre amb la millor qualitat. Vine a veure'ns a Gremi d'Hortolans de Nou davant la presó. Marcs i moldures Son Sardina. Pàrquing gratuït per a clients. Marcs i moldures Son Sardina. Donant forma als teus records.

0: torna la Fira de Puigpunyent. Aquest proper cap de setmana visita un dels pobles amb més encant de la Serra de Tramuntana. Dissabte, dia 30, passejades de gegants i geraniers. I amb el trenet dels dimonis. Taller d'herbes, sopar a la fresca fet aquí i actuació musical. I el diumenge, dia 31, a partir de les 10 del matí, passa carrers, actuació de l'Escola de Ball de Galilea, paradetes, el tradicional concurs de tall de verdut, bon ambient i moltes coses més. Dissabte, dia 30 i diumenge, dia 31, Fira de Puigpunyent.
1: No se molesten ir a tráfico. Nosotros le retiramos el coche, lo damos de baja y le pagamos. 971-43-1078. 43-1078. Con Pérez Molestias, ninguna. Y problemas, menos.
2: Si no quieres que todos los días sean iguales, esto es lo que hay. Sintoniza la diferencia. Fitwi Radio 103.9 FM.
3: Vamos con este Dive Into Me a dúo. Alok junto a Khalid. Joyita.

0: like that?
1: Torna la Fira de Puigpunyent. Aquest proper cap de setmana visita un dels pobles amb més encant de la Serra de Tramuntana. Dissabte, dia 30, passejades de gegants i geraniers. I amb el trenet dels dimonis. Taller d'herbes, sopar a la fresca fet aquí i actuació musical. I el diumenge, dia 31, a partir de les 10 del matí, passa carrers, actuació de l'Escola de Ball de Galilea, paradetes, el tradicional concurs de tall de verdú, bon ambient i moltes coses més. Dissabte, dia 30, i diumenge, dia 31, Fira de Puigpunyent.
2: No se molesten ir a tráfico. Nosotros le retiramos el coche, lo damos de baja y le pagamos. 971-43-1078. 43-1078. Con Pérez Molestias, ninguna. Y problemas, menos.
3: Esto es lo que hay. Pitbull Radio 103.9.

0: Bien, pues ya volvemos a estar aquí con todos vosotros. Esteban, aunque la encuesta de hoy tiene truco, pero ¿cómo, qué opinan nuestros oyentes?
1: Hay alguno ahí que siempre duda, pero 80 ascendemos, 10, sí, por supuesto, y 10 remontamos.
0: O sea,
1: es un 100% porque mira,
2: Y va a estar jodido, ¿eh? No será fácil, ¿eh?
0: No será fácil, pero otro euro.
1: Obvio.
0: Pues vamos ya con nuestro segundo invitado en el día de hoy. Porque una cosa fue el partido y otra muy distinta, pues todo lo ocurrido al finalizar el encuentro. Desgraciadamente, pues son cosas que no nos gusta comentar, pero en este caso tenemos que hacerlo. Pasamos a saludar al presidente de la Peña Balearica Esplá, alguien que ayer estuvo desplazado en Jaén, viviendo el partido en primera persona, y con quien hemos querido hablar hoy para conocer, pues, cronológicamente y de primera mano todo lo sucedido, especialmente después del pitido final. Miguel Ángel, muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, un saludo.
0: Tú y yo vamos a encerrar ahí en el que vas a partir y me vas a comenzar a contar un poco un par de cosas que claro, encara no se había fe tan viral con esa fe tener que estar casi 24 horas ya después, pero yo me van a deixar bastant preocupat. O sigui, si te parece, anem a contar un poc de manera cronològica, o sigui, perquè tu me vas a comentar un poquet si arribar de tot bé. Te deje tú, Miguel Ángel, contamos un poco, desde que van a arribar.
3: Bueno, pues nosotros habíamos quedado desde Mallorca amb una peña de Jaén, que se deien los amigos del Real Jaén, y nos habían convidado a pasar un día de germanó en ells, agermanant les dues peñas y pasando un día agradable, anant a fer dues cerveses junts, dinar junts i preparar el partit i cadascú animant en el seu equip. Hem de dir que aquesta penya va estar, bueno, se va comportar de 10, excepcional en nosaltres, se van comportar com a autèntics cavalleros i senyores.
0: Que guapo escoltar això, que guapo escoltar això.
3: Sí. Mos van sorprendre perquè la seva aposta amb nosaltres va ser espectacular. És que no tinc paraules d'agraïment per a aquesta gent. Mos van dur a passejar per enmig de la ciutat, mos van dur a fer dues canyes a bars que ells van, però l'autèntico jienense, que se remenen per allà. Mos van dur a dinar a un restaurant que mos havíem preparat i mos van convidar a dinar, no mos van deixar pagar res, mos van regalar camisetes, un pin del Jaén, mos van regalar productes alimenticis típics de Jaén.
0: Que va.
3: O sigui, ho van muntar i mos van preparar una festa de 10. Què va passar després? Pues que cadascú se va anar en el seu sector penyístic, ells quedaven un puesto, nosaltres quedàvem un altre, van anar cap al cap de futbol, i ja quan entram, t'ho estic resumint un poc ràpid,
0: sí, claro.
3: quan entram cap allà de dins, pues...
0: Se comença a canviar el tema, no? Aquí és on...
3: Sí,
0: se comença a posar de mà esquerra el tema, no?
3: Sí, però sense donar-nos compte, perquè nosaltres entram a les grades del Campo de la Victòria aquest i nosaltres pues, mos col·locàvem en el nostre puesto, començàvem a penjar les nostres pancartes, les nostres banderes de l'equip, del club, i ja començàvem a sentir com es comencen, i perdoneu, per favor, perquè estic un poc escanyat encara d'ahir, i mos comencen a insultar, a fer tantos, a ficar-nos en nosaltres...
0: Però això que no havia començat ni el partit, no?
3: No havia començat ni el partit, i nosaltres com miràvamos com dient, què li passa a aquests tios que tenen? O sigui, què li han fet? O sigui, nosaltres passant de tot.
0: Ja.
3: I bueno, això va anar increcento, quan ens van ficar su esero, mofas, insultos, escopinades...
0: No ho entenc.
3: Que no venien a cuento. Bueno, nosaltres flipant. Ja no te dic, quan vàrem empatar... I aquí ja, la debacle, comencen a volar botelles cap a nosaltres...
0: Hem de recordar, perdona, Miquel Àngel, hem de recordar que aquí en aquest cas, a la nostra grada, o sigui, en el sector aficionat desplaçat de l'Atlètic Balears, hi havia famílies, hi havia persones majors, hi havia nins, o sigui, se van viure un moment de verdadera preocupació, no?
3: Hi havia una quantitat de nins petits, que feia temps que no veia tant de nins petits, perquè, claro, és que jo... Aquest partit, els balearicos, anem a disfrutar-los, no anant com a hooligans a provocar unes baralles. I, claro, com ho feim? Pues duim la dona, duim els nostres fills, hi havia predins, o sigui, gent normal que va a disfrutar d'un partit de futbol de 100. Guanyem o perdem, però anem a disfrutar. I vam començar aquesta gent en son pati a un, cada pitxa costava més a nosaltres, estaven separats per una simple barrera que la Policia Nacional no controlava massa, estaven com a desperdigats i no acudien massa a donar-nos una mà, i això se va anar embrutant. Bueno, ja batalla campal no, perquè no podíem passar si no ens haguéssim matat, però escopinades, insultos, un tio se va de ballar escalçons i a ses dones li deia tal.
0: Sí,
3: perquè mira, van tirar botelles, mil botelles, varen impactar a un penyista nostre precisament.
0: A més de tot això, a dins l'estadi, per exemple,

0: Bé, és que han passat fotos, que això és denunciable, però
1: sí,
0: aquí s'ocupa
1: sí,
0: la
1: competició,
0: aquí s'ocupa la té el club,
1: no, no, no, no, per això t'ho deia, perquè a més de tot això, Miquel Àngel, mos han arribat comentaris de que se venia alcohol allà a dins, no?
0: Sí, sí, por supuesto, no te me van a emporar.
1: Com que per supuesto? Però escolta una cosa, o sigui, és que ho hem xerrat tant, o sigui, és que aquí ja s'ha de ficar la comissió deportiva, o sigui, aquí...
0: Ni más ni menos, a nosaltres, ja t'he dit, me van posar un baretucho, però un baretucho, aigua calenta i dues Coca-Coles, però és que ells venien alcohol en el seu bar privat que tenien a la seva zona de Gol Sur, on estaven aquests 3.000, 4.000 o 5.000 tios.
1: Sí, sí, que fossin. Sí,
0: aprofitaven la massa social per, entre aquests 4.000 tios, pues, llançar les botelles, però claro, tu no veus qui és el que la llança. No és com si nosaltres tiràvem una botella, mos calen, te veuen, perquè no som tants. Però ells era impossible, i era una lluvia constant d'insultos, botelles, bueno, és que bàrbaros, autèntics bàrbaros.
1: Quina pena.
0: Anàvem passat de tot, uh-huh. Anàvem passat de tot, i bueno, amb unes amenaces que mos tallaven el coll, en gestos de te voy a cortar el cuello.
1: Inexplicable, totalment. El segle XXI, a vegades mon pare sempre me deia, pobret, que important és la cultura, ja no que tinguis una carrera ni tres, però que sàpigues anar pel món. I quan veus aquestes coses, te'n dones compte que dius, cago en dena, pobrets, perquè...
0: I he de dir una cosa que vull que quedi clara. Crec que no tota l'afició de...
1: No, per res, per suposat. Sí, sí, sí.
0: Com aquests senyors, perquè he de dir que quan va acabar el partit, que varen tenir que sortir escoltats amb antidisturbios, varen dur els autocars perquè ens van dir que os esperamos afuera.
1: Però per què? És que no ho entenc, o sigui, os esperamos afuera per què?
0: No sé, cercàvem baralla, sí, oi, no sé, i nosaltres en ses mares i en nins per allà enmig, imagina't.
1: Sí, ja diràs, o sigui, quin problema. Miquel Àngel, vull acabar perquè vull anar cap a una altra part, perquè tinc una cosa clara, que és que els balearicos no som això, i t'ho demanen directament. Després de viure alguna cosa això, quina creus que ha de ser la resposta del balearico diumenge? Perquè jo ho tinc clar, o sigui, evidentment, és no per ser mos en aquesta gentussa.
0: Ni más ni menos. La resposta del balearico ha de ser 100% contundent, però contundent amb què? 8.000 tios, millor que 6.000, a dins l'estadi, apoyant l'equip, cridant i espitjant. Exacte. Perquè fiquem 3-0 i pugem a primera federació. I tot això de tirar pedres, això és per gent que no és com nosaltres. I nosaltres no durem aquesta línia, i el que hem de fer és dinamitar l'estadi, però en plan esportiu.
1: Exacte.
0: I apoyant l'equip, uh-huh. I que pugem. Ningú me'l va demanar. Sí, vamos, sí. A por ellos y ahí estaremos.
1: T'ho demano com a president d'una penya i com qualcú que va estar allà. Què li deim a l'aficionat del Baleares de cara a diumenge, que encara està dubtant si hi va o no hi va?
0: Bueno, evidentment, jo demanaria una implicació total 100% a tots. Estem remenant entrades encara i tal, i jo veig que hi ha moltíssima gent que ens està demanant per entrar, i entraran, perquè hi ha entrades. El club ho està preparant, estem preparant una festa, ens juntaran totes les penyes, hi haurà focs artificials, traques, fum, anirem a esperar l'equip a donar-li ànimos,
1: ahí està tot.
0: Uh-huh. Hem de fer renou, i el que demanen són 8.000 tios dins l'estadi a ferrar i xapar i a destrossar esportivament en el Real Jaén.
1: Uh-huh. Així de clar. Miquel Àngel, la darrera, i després de lo que vas viure ahir en primera persona, de l'emprenyo, de la ràbia i de tot lo de més, t'imagines que diumenge és un d'aquests dies que m'ho recorden en molts d'anys? Ojalà, eh?
0: En quin aspecte?
1: Hombre, pues que pugem.
0: Hombre, jo estic cansat de viure promocions i sortir plorant,
1: Per això, per això.
0: I crec que les estadístiques estan per rompre-les, i crec que ha arribat el moment de rompre aquesta estadística i no sé, i a la fi acabar a la punyetera font de les Rambles pegant bots, cantant i riguent i plorant d'alegria. Molt ho mereixem.
1: Merci, Albert. Pues Miquel Àngel, el primer de tot, moltíssimes gràcies per haver estat avui amb nosaltres i contar-nos de primera persona tot el que vareu viure ahir a Jaén. I com